0: Continuem en aquest temps de matinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear i ara mos traslladam cap a Sóller per veure que es bull, no? Per allà que es cou. I no és precisament poca cosa. Tiago Iló, de Sant Incentí, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia i calor el dia.
0: No? Així és, així és. No, no només cou en el sentit de calor, sinó també d'informació, perquè volem tractar diferents temes en tot. Per una banda, bueno, segueix la problemàtica, no?, de la recollida de residus en els municipis, la vaga indefinida que es va anunciar ja fa uns dies, se'n van xerrar la setmana passada, i bé, sembla ser que la vaga indefinida s'ha ajornat al seu inici fins dia 20, ja perquè sembla ser que hi ha hagut traves, no?, per part de la direcció de treball, i han convocat el sindicat, en aquest cas UGT, una mobilització aquest dissabte, i no només això, UGT denuncia que l'empresa és ingovernable, tia.
1: Sí, la veritat és que ho has explicat perfectament, és a dir, ha arribat un punt que la veritat és que es va dir que estava convocada per dia 17, aquest inici de vaga indefinida, però bueno, sabem que van estar en esta MIP, i bueno, no ho van poder acabar d'aclarir, i sabem que demà divendres aquesta reoportunitat tornaran a reunir-se en Sotamip per veure si poden arribar a un acord. Si no, com tu molt bé has dit, la huelga està convocada a partir de dia 20, una huelga indefinida, suposo que fins que arribi un acord, i a més, pues, això, acompanyat ja per dissabte una primera mobilització ja a nivell social enmig de la plaça de Sóller, davant l'Ajuntament. Mm-hmm. Per tant, el tema està, que com tu molt bé dius, està calent, sí. Eh? I no només l'ambient de fora, sinó dins dels despatxos també la cosa està que crema. I bueno, jo crec que això, vol dir equivocant-me, però me sorprèn molt que no, que l'Ajuntament no hagi una capacitat d'arribar a un acord. Perquè quan dic l'Ajuntament heu de pensar que Sóller 2010, l'empresa, és una empresa pública que pertany a l'Ajuntament. Sí. Per tant, en el final, el president de Sóller 2010 és el Batlle. I per tant, mos sorprèn molt que en aquestes altures, i sabent com està tot, que no s'hagi pogut arribar a un acord. Jo crec que quan se tanquen en bandes dues parts, és molt difícil apropar-se. Volem menys si demà, ja com a darrera oportunitat, la cosa se pot compondre.
0: Per part del sindicat, bueno, dèiem que ha qualificat aquesta situació de l'empresa, no?, ingovernable, i a més de surrealista que el màxim responsable del servei de recollida i neteja viària hagi marxat de vacances en ple mes de juliol, coincidint amb el 30% de la plantilla. Bueno, UGT ha considerat que ha deixat servei amb un terç del personal evidència una maniobra mal intencionada, i no només això, també ha acusat UGT de que en aquest cas Sóller 2010 se dedica més bé a manipular a la ciutadania, no?
1: Clar, és que veig que han llegit el comunicat,
0: sí.
1: I bueno, és un comunicat molt dur, com ho estàs explicant perfectament, és un comunicat molt dur, que a més és molt contundent, i efectivament, vull dir, en tal d'estona demana això, que no pot ser mai que el màxim responsable tinguem damunt la taula aquesta crisi tan important, i aquest mes de juliol pues, hagi partit de vacances, i després també carreguem molt fort cap a lo que és la directiva, aquesta gerència de Sóller 2010. Nosaltres, per exemple, l'altre dia vàrem tenir un consell d'administració i sí que ja ho van anunciar i vàrem notar un poc de soberbia per part de la gerència i tal vegada una falta d'empatia cap als propis treballadors. Clar, jo crec que això, els treballadors ho saben, s'han donat compte i d'aquí ve aquest comunicat tan contundent. Però bé, jo crec que aquest comunicat també pot ser una manera de pressió, una manera de fer força. I bueno, jo crec que ara ja estem en un punt de no retorn, un PRP que diuen, perquè clar, el que està clar és que si ja d'una vegada no, això no s'arregla, aquesta vegada sí que tenim la huelga, perquè com tots sabeu, és la tercera vegada que es fa un amago
0: sí.
1: d'aquesta convocatòria, que en el final cada vegada, en el darrer minut, s'ha compost. Però aquesta vegada veiem que ja no només és un tema tècnic, sinó que és un tema també ja de convivència entre aquests empresaris treballadors, i això és delicat.
0: Mm. Perquè aquí, realment, el fons de la qüestió de per què se convoca aquesta vaga, que és per l'incompliment del que s'havia, en principi, acordat entre sindicats, treballadors i empresa.
1: Sí, hi ha diversos fronts. Després també hi ha un tema de lo que són les nocturnitats i els festius,
0: sí.
1: que no es poden d'acord empresa i treballadors de les quanties que s'han de pagar.
0: Uh-huh.
1: I com molt bé tu també dius, efectivament pareix que quan se va fer el primer acord, i se va desconvocar la darrera reunió que es va fer, que van arribar en aquest acord, pareixia que aquest tema de ses hores, aquest tema de ses dotacions econòmiques, havia quedat tancat. Però pel que hem pogut veure, veiem que o l'empresa va dir un acord i n'ha fet un altre, o el propi sindicat va pensar que era una cosa i ha estat una altra. Mm. Per tant, tornem a estar un poquet en el punt de sortida de quan se va fer la primera convocatòria.
0: Mm-hmm. Una altra de les qüestions també, i que esteu molestos en el vostre cas, sense sentit, és que avui es balla, té previst presentar el projecte de la defensora, no? Però clar, ho fa amb una roda de premsa, convocant en els mitjans de comunicació i a la vegada també convocant a la oposició. Entre vosaltres ja sense sentit, no?
1: Clar. És que nosaltres ja estem un poquet cansats d'aquestes bones paraules, del vale tal i qual. I vos direm per què. Mirau, ara fa ja de més de 2 setmanes se va fer una presentació pública per la premsa de lo que seria la reforma de l'infanteloix.
0: Sí.
1: Claro, nosaltres, com a oposició, formem part de lo que és consistori, evidentment. I el Partit Popular té la mania, i ho he dit moltes vegades, que se pensa que l'Ajuntament és l'equip de govern. I l'Ajuntament no és l'equip de govern, l'Ajuntament és tots els regidors. És el consistori, que són 17 regidors.
0: Uh-huh.
1: Clar, això el Valle Miquel Nadal no ho té clar. I a vegades m'ho fa creure que sí que ho té clar, però no és així. Perquè, de fet, va tornar a fer aquest error a l'Infanteloix. Va haver
0: sí.
1: un plenari al cap d'un primer dies, i nosaltres, en el torn de prens i preguntes del plenari, li varen demanar a en Miquel Nadal que, per favor, convocàs una comissió informativa, de la qual ell és el titular, perquè ell és el regidor d'esports i el regidor d'urbanisme.
0: Sí.
1: Per tant, li van demanar que convocat una comissió informativa perquè nosaltres volem conèixer el projecte però quan toca, no com a roda de premsa, sinó que volem fer preguntes, volem fer aportacions, volem fer el que se toca fer en política. I volem fer-ho a través dels canals que se corresponen, en aquest cas una comissió informativa.
0: Mm-hmm.
1: Es va

0: oferia i no ho ha fet. Mos torna a oferir un espai de roda de premsa per explicar-nos com un ciutadà més el que s'està fent, no com a regidors de suposició. Sí. I dues, mos convoca a la una d'ahir per les 9 del matí d'avui. És a dir, ni tan sols 24 hores d'antelació perquè nosaltres mos puguem organitzar entre la feina. Clar, arriba un moment que n'estàs un poc fart i nosaltres n'estem un poc cansats d'aquest joquet, perquè després quan parles amb verbal, tots són bones paraules, i així això no tornarà a passar, no passa el pen i tal qual. Però tanmateix, està fet en premeditació i elaboria, que diuen. Perquè si ja ens van queixar en el plenari de que volíem fer la comissió informativa, ell ha tornat a actuar exactament igual, però aquesta vegada, més en el projecte Infantelos, en el teatre defensorà. Què farem nosaltres? Per nosaltres el que farem, juntament amb tots els altres companys de posició, demanarem per registre que, per favor, se convoqui les comissions informatives permanents, que és allà on s'han d'explicar tots els projectes de cada àrea. Però, clar, arriba un moment que no entenem per què el Partit Popular mostrata exactament com si fóssim un ciutadà més i no com a representants que estem a l'oposició, perquè, de fet, recordo sempre que els tres partits de l'oposició representen més gent que el Partit Popular complet. I així tot, se mos dejecta d'aquesta manera. És totalment injust.
1: Precisament t'anava a demanar, no, tia, perquè creus que actua d'aquesta manera es balla o el seu equip, no? Perquè també se podria dir que està mal aconsellat, no sé jo, perquè clar, jo no estic ficat dins l'Ajuntament de Solla.
0: Bueno, jo crec que es balla ja té una trajectòria suficient com per poder saber com se fan les coses. Sí. Evidentment, de totes maneres, vosaltres sabeu que jo moltes vegades, si ho he dit públicament, el balla Miquel Nadal governa però no comanda. Això ho he dit moltes vegades. Sí. I seguir pensant que és així. Perquè el que no pot ser de cap manera és que s'hagi disculpat constantment amb nosaltres perquè fas les coses malament. Sí. Punyetes, fer-les bé i així no tornar a disculpar cada dos per tres. Per tant, jo crec que això és una manera... No sé fins a quin punt està intencionat o no, però sí que sé que és la manera que té el Partit Popular a governar. Que quan governa s'oblida absolutament de tot el que més, de tots els altres regidors, i passa en rodillo. I això no hauria de ser així. L'Ajuntament no és seguit de govern. L'Ajuntament és un consistori on hi ha 17 regidors, no 9 que governen i un d'ells, a més, transfuga. Per tant, no sabem per què actuen d'aquesta manera. Supos que perquè ja estem en precampanya electoral i, evidentment, quan menys l'oposició estiguem per mig o sortiguem les fotos, més bé. No sé exactament quina... No entenem el motiu, la veritat.
1: Creus que hi ha nervis per part de l'equip de govern en aquestes alçades i, com bé deies, ja precampanya electoral a menys d'un any per les eleccions?
0: Sí. Bueno, jo crec que realment hi ha nervis perquè, a més, han de recordar que a dia d'avui el Balla i el Espiritin en Balla de Solla estan imputats.
1: Sí.
0: Estan imputats amb un possible cas de favoritisme amb uns projectes i amb un permisos. Per tant, clar, entenc que pugui venir vist perquè vull pensar que la Marga Provenç està més que assabentada de com està tot.
1: Sí.
0: I crec que tenir dos regidors és un equip de govern, a més, no dos regidors qualsevol, Balla, perquè tenen Balla, imputats per una causa, com a mínim se tenia alguna explicació. En el darrer plenari nosaltres vam demanar tota l'oposició, en bloc, vam demanar explicacions damunt d'aquest cas. I es Balla molt va dir que ell ja havia donat explicacions que tenia que haver donat. Punt. Això és la seva resposta. Per tant, vull pensar que també un sac de nervis ve per aquí. Ve per aquí perquè si aquesta imputació no se resol abans de 10 mesos,
1: sí,
0: hauran de concurrir a unes eleccions dues persones imputades. I això pues, crec que no és el que correspon en política. Jo crec que una persona en política, el moment que està investigada o imputada, hauria de fer una passa a un costat, al manco, fins que se resolgués el tema. Però bé, això ja és un tema, és una opinió meva personal.
1: Sí. A no ser que la presidenta del Partit Popular, actual presidenta del govern, la Marga Provenç, li doni un toc d'atenció i no li deixi que es presenti a les properes eleccions.
0: Clar, això és el que us haurà de veure.
1: Ho faig en la comparativa, no, del que ha passat a Llucmajor, no?
0: Que
1: Xisca a les Coles va anunciar que no es presentaria a les properes eleccions.

0: En poc més d'una setmana, el 13è concert de la Lluna a les Vinyes serà tota una realitat, dia 25 de juliol, i serà a les bodegues Macià Abad, la Santa Maria del Camí. Ramon Servall, gerent de bodegues Macià Abad, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt content d'estar amb Walter una altra vegada.
0: Bueno, com dèiem, ja queda poc més d'una setmana per aquest concert de la Lluna a les Vinyes. Hi ha que veure de veres que passa el temps. Semblava que feia estona que es començava ja a parlar d'aquest concert i ja està aquí.
1: Sí, quiero ver.
0: I a més, amb un programa musical d'allò més interessant, on de ben segur la gent gaudirà, no, Ramon?
1: Ara ja pensava que el que estava dient és totalment cert. L'aviat que passa el temps.
0: Sí.
1: No m'ho anava en compte, ja ha passat un any i ja he tornat a passar. Eh?
0: Sí, així és.
1: Jo crec que l'únic que el mal de dur és fer calor, però bueno.
0: Sí, ja sé.
1: L'altre passa massa aviat, però que passa a poc a poc.
0: Però bueno, si tenim la sort de posar-nos a qualque lloc fresc,
1: sí,
0: doncs,
1: sí,
0: o qualque ombra, pues mira, fa que sigui més passable, però sobretot els vespres, no sé si tu també estaràs d'acord amb jo, els vespres ara darrerament és bastant difícil conciliar la son, eh?
1: Molt difícil, molt difícil. Imagina si era difícil per nosaltres el que deuen estar passant les vinyes i tot ser d'arbres i plantes que estan a la fora que no tenen ni porxo, ni ventilador, ni aire condicionat.
0: Així és.
1: És a dir, mal panorama. Mira, tornant a les concerts, com deies, sí. Nosaltres estem molt orgullosos d'aquest concert i cada any hi ha molt la possibilitat que tu me dones de publicitar-ho, d'anunciar-ho, perquè aquest concert, que enguany ja és 13, només el vàrem interrompir 2 anys del Covid,
0: sí.
1: Aquest era un concert totalment benèfic, que feim a benefici d'amics de la infància, en el qual, com tot el que se recauda íntegrament, se'n va directament en aquesta ONG que cuida de nens amb necessitat, que les dona menjar, les ajuda a crear escoles, i feim un acte solidari, de beneficència, que jo crec que era molt digne i que era molt, molt positiu. Una vegada més enguany tornant a tenir l'Orquestra Sinfònica de les Illes Balears i al mateix temps aquest tast de vins i menjar de la terra que tant li agrada a la gent.
0: I a més, enguany amb un programa de peces que de ben segur els assistents coneixeran pràcticament totes, perquè es tracten de bandes sonores de pel·lícules legendàries, no, Ramon?
1: Sí, totalment. Enguany l'hem anomenat o l'hem titulat Múdica, Vins i Menjars de la Terra, o el nom oficial és Cinema, Vinyer i Sinfònica.
0: Sí.
1: I la Sinfònica tocarà peces de Lauren d'Aràbia, a Indiana Jones, a la Guerra de les Galàxies, a una que a mi me fascina, que és la Lista de Schindler,
0: sí,
1: que és una de les cançons més guapes que ja crec que hi ha, i tot són peces així, peces sinfòniques escrites per pel·lícules, i que quan les toca l'orquestra sinfònica en directe davant, poden ser pell de gallina.
0: Això serà dia 25 de juliol a les 9:30, però com ja és habitual també, l'obertura de porta serà una hora abans, no?, aproximadament?
1: Una hora abans, a les 8:30, perquè com que hi ha aquesta degustació de productes de la terra i de vi, deim a tothom, veniu una hora abans de començar per poder disfrutar de tot el que hi ha,
0: sí,
1: de menjar un cocarroi, de menjar una panada, de menjar un gelat, de fer una copa de vi... I després comença un concert. Enguany hi ha una gran novetat que és molt important, i és que enguany Servei Ferroviari de Mallorca,
0: sí,
1: molt gentilment ha habilitat un tren per tornar a Palma després del concert.
0: Molt bé.
1: És a dir, qui tingués problemes d'aparcament, qui digués no, jo és que vinc però no puc veure vi perquè me fa por el tràfic.
0: Sí.
1: Molt, molt ben fet. Vull dir, si vols, no has de conduir. Enguany a les 11:30, quan t'haurà que després del concert, de l'estació de Santa Maria, que està 3 minuts caminant del concert,
0: sí,
1: sortirà un tren a les 11:30 del vespre cap a Palma. És a dir, Enguany és qui no ve perquè no val, perquè més fàcil no sí. pot ser.
0: I sobretot,
1: més fàcil, impossible.
0: I sobretot la seguretat de les persones que podran anar tranquil·lament a disfrutar d'aquest concert, Ramon.
1: Totalment, totalment. La gent pot venir en tren, pot agafar un tren sí. A les 7, a les 7 i mitja hora que vulgui venir, i després en acabar aquest tren de tornada, jo crec que ha estat un gran avanç i que facilita molt a la gent intervenir en el nostre concert.
0: Les vendes de les entrades encara poden aconseguir-les anticipadament, no, Ramon?
1: Sí, encara hi ha venda, no hi ha cap problema, encara hi ha entrada i ja convido a tothom que o bé en el club de subscriptor d'última hora de Palma i com en el cop que n'hi ha, o sí. bé en el Corte Inglés, tant a les avingudes com a Jaume III, o aquí mateix, a Cervalegre, Macià Balda, poden comprar aquestes entrades sense cap tipus de problema.
0: Animar, Ramon, a la gent que encara estigui un poc indecisa, que assistesquin en aquest tercer concert de la Lluna a les Vinyes. Una convidada podries aprofitar per fer.
1: Sí, jo voldria dir, mireu, no hi ha manera més positiva de disfrutar de la música, de beure vi i de menjar, que venguent a un concert en el qual saps que tot el que tu t'hi gastaràs se'n va directament a amic de la infància i que tot el que donarem serà en benefici d'aquests nens que ho necessiten i que no han tingut la fortuna de néixer a un lloc a on les coses són tan fàcil, no tan fàcil, no és la paraula, a un lloc on hi ha tantes possibilitats sí. com aquesta terra nostra.
0: Doncs amb aquestes paraules ens quedam. Ramon Servais, gerent de les bodegues Macià Balda, gràcies i per apropar-nos no, la informació d'aquesta nova edició del concert de la Lluna a les Vinyes, el proper dia 25 de juliol a les 9:30, les bodegues Macià Balda, a Santa Maria del Camí. Ramon, l'ho dit, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i espero veure'ns bona a tots.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Adéu, vagi bé.
2: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Balda de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'amics de la infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
3: Cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli, che buono cancanoli, cancanoli, cancanoli, in Santa Maria, cancanoli.
4: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
3: Restaurante italiano, italiano, italiano.
5: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
3: Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
6: Italiano, italiano, italiano.
7: Radio Balear.
8: Ràdio Balear, la nostra música.
0: La nostra música que ve a càrrec en aquesta ocasió d'en Jaume Sureda, Notes de Tardor.

0: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
1: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamissada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026, Manacor. T'hi esperam.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Són Maria Victòria Klein, representant de sa bellesa que a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim en de meu penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, que ha rec de na Cati Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano. Cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
5: Italiano, italiano, italiano.
6: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tast de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida. Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits. Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026. Dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamissada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull. Del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
1: Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla geganta Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació te llamo Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
0: Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026 amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Rebel·la, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer poble. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.

0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
1: Son María Victoria Klein, representante de Sabalesa aquí a la Figuera. De dia 4 a dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Cati Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
0: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026. Dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamissada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
4: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Aquest diumenge tothom amb Espanya viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació de Jaume Colombàs. Vine en transport públic, a la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
1: Escúchanos en radiobalear.es.

0: Aquest diumenge tothom amb Espanya viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació Tejama Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
1: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tast de vi, jocs aquàtics i la gran nit de ball de bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14, no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18, prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Ja arriben les esperades festes de Sant Cristòfol des Millor Gran. Durant 3 dies, el poble s'omple d'alegria, cavalls, jaleos, música, ball i activitats per a totes les edats. Els carrers es vesteixen de festa per viure una de les tradicions més estimades del municipi. Sant Cristòfol és molt més que una festa. És retrobament, emoció i orgull de poble. Tota la Corporació Municipal de l'Ajuntament des Millor Gran us desitgen unes molt bones festes. Vine a Millor Gran i viu les festes de Sant Cristòfol. T'hi esperam, Ajuntament des Millor Gran.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tas de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.

Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.